0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, congestió a les entrades a Barcelona pel nus de la Trinitat, també a la B23, Esplugues d'entrada cap a la Diagonal, trams amb congestió a la Ronda, sobretot en sentit Llobregat, i encara dues carreteres tallades pel temporal. La Ronda Nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la BP5002 a Vilanova del Vallès. Pel que fa al transport públic, avui les línies de Rodalies afectades pel temporal ja circulen en tot el seu recorregut amb tren.
0: Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Milers de persones van participar ahir en una marxa a Madrid. La mort de Mari Carmen Abascal també capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. Des del PP recorden que la Generalitat tampoc en va fer cap en memòria de l'Olga. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa si no s'arriba a un acord amb Rufián. Els administradors de finques estan desbordats per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat els intensos aiguats de les últimes setmanes. A Barcelona, moltes comunitats han tingut alguna mena de dany i els terminis s'allarguen perquè es prioritzen les reparacions més urgents. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, que és un dels problemes més denunciats pels manifestants. El Pentàgon retransmetrà en directe i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'aquests atacs. Carlota Pérez fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Found Alif, una coproducció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la vuitena jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou amb el dubte de Rafinha. Avui a l'Eurolliga masculina de bàsquet, Barça Zalgiris a 8:45. A la Champions d'handbol jugat ahir, Barça 34, Dinamo de Bucarest 27. I a la Lliga femenina de bàsquet, també jugats ahir, Cadí la Seu 70, Leganés 60, Juni Girona 83, Palma 89.
0: Ambient fresc de tardor amb temperatures normalitzades dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus. El vent de tramuntana i mestral es mantindrà tota la jornada, però baixant d'intensitat. A la tarda s'esperen algunes franges de núvols prims al nord del país.
4: Trescatim. Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa per inundació ja fa 5 dies. Des d'ahir també es talla la BP-5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda, tenim dos accidents i fins a tres avaries actives. El primer accident ha estat a la C25 a Rajadell en direcció Lleida, on es talla un carril. El segon ha estat a la AP7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. I per últim, doncs recordem aquestes avaries. La primera ha estat a la ronda litoral, que en sentit nord, entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat, talla un carril de circulació provocant uns 3 quilòmetres de lentitud. La segona avaria ha estat a Cerdanyola del Vallès, que en sentit sud, a la AP7, doncs també talla un carril. La tercera i l'última ha estat a la A2 de Sant Vicenç dels Horts, al vessant Llobregat, que en direcció Barcelona també doncs deixa retencions de 3 quilòmetres i mig. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i bon cap de setmana. Fins dilluns. Fins dimarts.

0: aquí.
1: Vale, però pots provar això de fer aquesta frase o no?
2: Vinga, va, provem. 3 de mitjanit, Sau, i a qui no li ha agradat algun cop agafar aquest tren, pujar aquest tren de mitjanit?

un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada.

0: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
1: Llega la mayor inversión en limpieza para transformar Badalona. Más limpieza con agua en todas las calles. Más cuidado de los parques y jardines. Renovamos todos los camiones, la maquinaria y los contenedores. Y sumamos 150 personas más a los equipos de limpieza. Contigo hacemos más Badalona.
2: Ayuntamiento de Badalona.

Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb tots els dubtes i les carpetes pendents que arrossega l'esquerra de cara a les eleccions generals el dia 29 de novembre amb l'amenaça eterna de divisió interna. També hem repassat la figura de Navi Pillay, Premi Nobel de la Pau 2026. I ens hem fixat en l'augment de les visites a urgències per problemes de salut mental. Han augmentat un 50% en els últims 5 anys. Als CAPs, la xifra directament ha doblat en el mateix període. Tot això ho hem repassat a la primera hora del Catalunya migdia. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs mira, ara mateix ja tenim en marxa el dispositiu especial del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d'Esquadra pel cap de setmana llarga del Pilar. Fins demà s'espera que surtin de l'àrea de Barcelona 570.000 vehicles. Es desplegaran més d'un miler de controls. Sapiguem com tenim ara mateix la circulació. Equip viari, Maruf García.
3: Doncs amb diverses complicacions provocades per incidències. Hi ha uns 12 quilòmetres de cua a la B23 i la P7 del Papiol a Cerdanyola del Vallès en direcció Girona perquè hi ha un accident que talla dos carrils. Una llarga cua també a la ronda de dalt entre Horta i Pedralbes, direcció Llobregat, també va a causa d'una topada. També una retenció destacable en sentit Besòs, des de l'Hospitalet i fins a Canyelles. La ronda litoral de Fòrum a Montjuïc en direcció Llobregat per un vehicle avariat. I llarga cua a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, sentit Barcelona, per obres.
2: La Fiscalia reclama al Tribunal Suprem que aixequi la suspensió cautelar del dret de vot dels nacionalitzats per la coneguda com a Llei de Nets. Segons ha avançat el diari El País, el Ministeri Públic manté la seva posició i reclama que els descendents d'exiliats per la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol puguin participar a les eleccions de finals de novembre. El Tribunal va donar temps fins ahir a les parts per pronunciar-s'hi. Els magistrats ho han de resoldre els pròxims dies. I els Mossos d'Esquadra han detingut la cinquena i la sisena persona relacionades amb l'agressió amb arma de foc a dos agents de la Guàrdia Civil de Paisà l'1 d'octubre a Terrassa. Es tracta d'un menor d'edat i d'un home major d'edat que, després de saber que tenien un ordre de detenció, s'han presentat a la comissaria de Granollers. Segons els investigadors, tots dos apareixen al vídeo que va gravar un veí en el moment de l'atac.

0: I comencem explicant-vos que hi ha una situació complicada a aquesta hora a les carreteres pel pont de 3 dies. Equip viari.
1: Hi ha resoltes ja diverses incidències a l'AP7 i les rondes de Barcelona que ho han complicat especialment, però encara queden cues a l'AP7 de Cerdanyola del Vallès a Sant Cugat, en sentit sud, la ronda de dalt entre el Nus de la Trinitat i Pedralbes, direcció Llobregat, i des de l'Hospitalet fins a Canyelles, en sentit Besòs, la ronda litoral de Fòrum a Montjuïc, direcció Llobregat, i destaquem també la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, sentit Barcelona, a causa d'obres.
0: Més titulars. Esquerra Republicana negocia contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tacar la candidatura a les eleccions del 29 de novembre. La direcció dels republicans veu encarrilades les converses. Mentrestant, el PSOE pressiona Sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions de reeditar la coalició. Nova manifestació aquesta tarda al centre de Barcelona en favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres ha anunciat que deixa l'acampada de Plaça de Catalunya per centrar-se en la vaga general. A les 12 del migdia s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes dels desnonaments, Mari Carmen Abascal i Olga Matute. En els últims 4 anys ha augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que van a urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental i 500.000 van passar per atenció primària per un diagnòstic relacionat amb aquests trastorns. Són dades que ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. El Premi Nobel de la Pau a la jutgessa sud-africana Nabi Pillay fa un reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Pillay ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals i ha recordat als líders mundial l'obligació de respectar els drets humans. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8 tones de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. La droga està valorada al mercat negre en 16 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'actor Oriol Pla i el director escènic Àlex Uller són 3 dels guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura que s'han entregat aquest migdia al Museu Pau Casals del Vendrell. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha distingit també Victoria Spumberg, Pol Guas, Cabo San Roque i Jange Editorial. 3Cat impulsa un desplegament ampli a YouTube per ampliar audiències i potenciar la llengua catalana. A finals del 2027 hi haurà una vintena de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils. Esports.
2: Rafinha es perdrà els 2 propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan García, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga Espanyol, cobra la 8a jornada a les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça Salguiris al Palau. I a la Lliga Solval, el Granollers visita el Ciutat Real a 8:15 del vespre.
0: I pel que fa al temps, després de 8 dies consecutius amb pluges localment torrencials, la tarda d'avui serà ben estable i no s'esperen ruixats al lloc del país. Serà assolellada amb alguns núvols prims. L'arribada d'aire fred ha fet caure les temperatures i l'ambient és suau al sol i fresc a l'ombra.

0: Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Destaquem les cues de 8 quilòmetres a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Bellaterra en direcció Tarragona per un accident també de Sant Cugat del Vallès a Barberà en direcció Girona després que han retirat un vehicle avariat. La mateixa autopista AP7 amb uns 6 quilòmetres de cua a la zona de Cambrils en direcció Castelló on retiren un vehicle i hi ha un carril tallat a la circulació. També cues destacables a les dues rondes de Barcelona en totes dues direccions i recordem també l'est del Llobregat amb lentitud a Berga i a Cercs en direcció Puigcerdà i per obres la C-17 de l'Ametlla del Vallès a Granollers direcció Barcelona i l'A2 a Jorba, direcció Lleida.
0: Esquerra Republicana de Catalunya està negociant a contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tancar la candidatura a les eleccions del 29 de novembre. La direcció dels Republicans veu encarrilades les converses, mentre tant el PSOE pressiona en Sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions de reeditar la coalició. El País Valencià celebra avui la seva diada. A aquesta hora de començar a València la manifestació convocada per Acció Cultural del País Valencià enmig d'un fort desplegament policial per la proximitat de l'acampada per l'habitatge i la possibilitat d'enfrontaments amb l'extrema dreta. Nova manifestació avui a la tarda al centre de Barcelona, en aquest cas, a favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres anuncia que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per centrar-se a la vaga general de l'11 de novembre. El Premi Nobel de la Pau a la jutgessa sud-africana Navi Pillay fa un reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Pillay ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals i ha recordat als líders mundials l'obligació de respectar els drets humans. S'allunya el fantasma d'una guerra comercial entre la Unió Europea i la Xina. Les dues parts han aconseguit arribar a un principi d'acord sobre el comerç de vehicles híbrids xinesos a Europa i la Xina retira l'amenaça de deixar de vendre terres rares a la Unió Europea. El nou director del Teatre Nacional de Catalunya, Josep Maria Mestres, impulsarà la nova companyia nacional amb 12 intèrprets professionals menors de 35 anys. Mestres, que assumirà la direcció artística a l'agost del 2027, proposa un projecte connectat amb el públic que posi l'accent a la llengua i la cultura catalanes.
2: Esports.
3: Rafinha es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan García, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, cobra la vuitena jornada avui a les 9. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça, Zalgiris al Palau i a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:45 del vespre.
0: Temps molt estable les pròximes hores, també de cara a aquest cap de setmana llarg per a moltes persones. Una calma atmosfèrica que es traduirà en sol i en algunes teranyines de núvols prims. Les temperatures seran les normals per aquestes dates. Fresca al matí o fred i al vespre. I a l'ambient més agradable al migdia.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
4: 101.2 FM.
6: Mari Carmen Expósito está contigo en Radio Pomar.
7: Cada viernes de 4 a 8 de la tarde, carmeleros, carmeleras, no te lo puedes perder. Mari Carmen Expósito.
6: Llamadas, entrevistas, concursos y mucha alegría con Mari Carmen Expósito.
7: No te lo pierdas cada viernes de 4 a 8.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.